0: que hi ha des del camp fins que la síndria arribe a les nostres taules.
1: A veure, Suni, que jo ja tinc el paper i boli aquestes últimes setmanes, que m'has donat tantes idees per a consumir-la en amanides, en granissa. És que ho sabia, perquè, a veure, m'ho has fet en amanides, en granissat, en aquests polos casolans. Ui, com em proposes que avui dius a Cindy, dícemelo d'Alger de Benidorm, Suni, va.
0: Doncs avui us proposo un clàssic de l'estiu. Qui no se fa un gaspatxet a casa amb tomata de temporada que està excel·lent? Doncs avui anem a incorporar un gaspatxo de síndria, per descomptat, pues, el nostre producte de temporada, l'arrotllo de Benidorm. És una recepta molt fresqueta, senzilla i perfecta per estos dies de calor. I l'únic que necessitarem serà síndria sense llavors, la tomata madura, un trosset de pebrot roig, un poc de cogombre, si també us agrada el gustet, i oli d'oliva verge extra, vinagre i sal. Segons les quantitats per a la gent que pugueu ser, pues ja tindreu també agafat per la mà, no?, les quantitats en el gaspatxo habitual, doncs el que heu de fer és triturar tots els ingredients fins a aconseguir una textura fina i ho deixem refredar bé a la nevera. Que vos agrada més el sabor de més intensitat de tomata? Pues poseu una miqueta més de tomata. Si no, pues li podeu donar més sabor amb la síndria. Podem servir-lo en un got com a aperitiu o en un plat amb uns dauets de síndria, cogombre o inclús formatge fresc per damunt. La síndria el que farà serà portar-li a este gaspatxo un punt dolcet i refrescant que combina molt bé amb la tomata i la resta de verdures. És una recepta lleugera, saludable i molt fàcil de preparar. I una manera diferent, com diem, d'aprofitar la reina de l'estiu, que ja sabeu, podeu trobar al nostre supermercat Benidorm del Polígon Industrial, que és el vostre súper de quilòmetre zero.
1: Doncs ahí, que ens podem apropar, com dius, ahí al Polígon Industrial del Collet, a aquestes instal·lacions del súper o altres de Benidorm, com per exemple, també podem aprofitar, ja que estem per allí, per conèixer la vostra estació de servei.
0: Pues em sembla una magnífica idea perquè encara hi ha gent que no coneix la nostra benzinera i aquest estiu pot ser un bon moment per fer-hi parada. Recordem, està ubicada al mateix polígon industrial del Collet de Benicarló i tot just enfront del nostre supermercat. I en el mateix espai de l'estació de servei trobareu també un dels sistemes de rentat més avançats del mercat. Jo diria que és el més avançat, que és el nostre Laser Wash sense contacte. Aquest sistema el que fa és permetre rentar el vehicle però sense que es ratlli qualsevol de les parts del vehicle. El rentacotxes, a més, està obert les 24 hores del dia i es pot pagar directament amb targeta, de manera que podeu aprofitar qualsevol moment del dia per deixar el vehicle ben netet. És una opció molt còmoda, especialment ara a l'estiu, quan fem més desplaçaments i el cotxe també necessita una posada a punt. Que teniu calor i voleu, per exemple, fer algo divertit també, se m'ocorreix, en els més joves de la casa, doncs aprofiteu el rentat superior perquè tenim eixa cascada de brillantor on tu estàs dins del cotxe i sembla que estigues en una discoteca perquè comença a baixar la cascada, també tens tots els colors de les llums que acondicionen eixa acció, eixe servei. I la veritat és que tota la gent que ho prova diu, és una veritable passada, a banda del resultat, per supost.
1: Doncs aquest resultat i molt més que podem gaudir d'aquest treball que es fa, aquest rentat Laser Wash tan impressionant que n'hi ha ahir a l'estació de servei de Benidorm i que, per exemple, també el podem aprofitar fent-nos soci o sòcia de la cooperativa agrícola, perquè també es permet aprofitar això en unes condicions molt especials.
0: Sí, sí, podeu aconseguir la vostra targeta per fer-vos socis o sòcies per només 3 euros, que és l'aportació al capital social de lo que és una empresa cooperativa. És una quota única, no hi ha manteniment, i en el cas de que un dia decidíeu deixar de ser socis de la nostra cooperativa, doncs us retornaria. I el que fareu ja des del minut zero és començar a estalviar a la nostra benzinera, per exemple. Les persones sòcies teniu un descompte de 10 cèntims per litre de gasoil i 8 cèntims d'euro per litre de benzina. Podeu sol·licitar la targeta al nostre supermercat, però també podeu comentar-ho als nostres companys i companyes del magatzem de subministraments, a la mateixa benzinera o inclús així a les oficines centrals. És molt fàcil, com te deia, donar-se de alta i a partir d'aquest moment ja podeu començar a disfrutar de tots els avantatges de ser soci de Benidorm.
1: Ahí has donat la clau, ara tal com està el carburant i s'estalvi, que pot ser un dels beneficis, pues que més que m'ho va quedar l'atenció per a formar part de Benidorm.
0: I tant, tal com està la benzina, el gasoil, la veritat és que poder estalviar-nos algun euret és una meravella. I ser soci o sòcia de Benidorm, a més,